0: para acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Els 40 de nit.
2: Let's go!
1: Els 40 de nit, tots els èxits.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Arriben més èxits a la Tiba Ràdio. Els 40.

aquest sóc jo, eh? Aquí estem. De dimarts, amb calor que no afluixa, algun ruixat hi haurà avui també, eh? I a la teva ràdio, Lola Índigo i Lucho RK. És el batxatón de la L, que ja coneixes, evidentment.

Ai, quines ganes, que arribi al setembre. Per què? Perquè una de les cites que ens espera la nova temporada a Barcelona en concert amb els 40 com a emissora oficial és la seva, és la de The Weeknd. Jo em moro, per veure el... interpretant en directe, cantant aquest Bring the Lights. Va, ara per aquí, Juan Magán i Omar Montes.

és la nova cançó de l'Ariana Grande. Que, per cert, anunciava aquest cap de setmana que, després d'acabar aquesta gira que està donant a terme ara mateix, el Eternal Sunshine Tour, s'allunyarà del focus mediàtic, retirarà de l'exposició pública temporalment arrel de tots els comentaris sobre el seu físic.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Evans, proveïdor tècnic oficial.
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
2: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra. Valorado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Servicio de habitaciones Hotel Estrella de Mar. ¿Qué desea?
5: Quería una hamburguesa para comer en la habitación y dos latas de Red Bull.
4: ¿Dos?
5: Sí, una para mí y otra para ti, que es temporada alta y te vendrá bien tener alas en el curro.
6: Este verano queremos reconocer a los héroes que están al pie del cañón. Nomina el tuyo en redbull.com/héroesdelverano y podréis ganar un año de Red Bull gratis.
7: Compartir un melocotón de Aldi en verano es lo mejor.
8: No lo comparto.
7: ¿Lo que he dicho?
8: No, el melocotón. Esta semana ahorra con el melocotón amarillo, 2,29 el kilo.
7: Y el aguacate, 0,99 la pieza. Aldi.
8: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
9: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores. 22 fechas. Un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40. Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de Neil Mouliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de Zalando, tu tienda de moda multimarca online de referencia. No pararás de bailar con A Fuego, la nueva película protagonizada por Ruslana, Zoe Bonafonte, Marc Soler y Omar Banana. 21 de agosto solo en cines.
1: Barcelona, 93.9. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, els 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Déu-n'hi-do, aquí estava el Dardos. Quina passió, tu, quina intensitat, quin dramatisme, eh? Hi ha gent que viu així l'amor perquè Déu-n'hi-do, eh? És esgotador. Romeo Santos, Prince Royce. Això s'anomena el Dardos. Déu-n'hi-do, quina intensitat. I parlant de coses que t'agradaran i que deixen un bon regust de boca, mira que sona de seguida. De seguida escoltem aquesta estatunidenca anomenada Raven Lenné i el seu Love Me Not. El Siderland, al costat de la Paula Cups. Sí, sí, han fet el tu-tu-turú amb la Paula Cups. I el Dràcula de la Tame Impala amb la Jenny de les Blackpink.
1: Tots els èxits. Els 40.

0: és el Manuel Turizo, amb això que escoltaves ara mateix sota el títol de Por un pendejo no se llora. Salut, mi reina. I així és com arrenquem nova hora a través dels 40. Les 11 i 3 minuts aquest matí. I atenció, perquè anem fins als Estats Units per escoltar aquesta artista que gràcies a les xarxes s'ha convertit en tot un èxit global.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: La història és que la cançó ja té el seu temps. No és d'aquest any, no és de l'any passat, és de l'anterior, del 2024. I gràcies a TikTok, doncs, sembla que el fenomen continua. La Raven Lenné, amb això que s'anomena Love Me Not, a través de l'antena dels 40. Descobreix-la amb nosaltres. Sí,

0: Yeah, yeah. Pretty boy. Dirty boy, baby. Y yo soy Maluma, baby. Oh, no. Que vine el DJ y Channel Ganeo. Rude boy. Un nene. Atlantic Music. Que yo, mi reina.
1: Aquí està el pató. Maluma, amb Borro Casset. I atenció, perquè no sé si ets molt de fer servir la Wikipedia. Sí, jo sí, eh? Ja sabem que molta gent doncs, fa servir directament la intel·ligència artificial, però, escolta'm, jo sóc més de l'antiga, perquè així sé segur que no s'està inventant res a la resposta. Doncs bé, ha arribat a les 800.000, els 800.000 articles en aquest 25è aniversari de la Wikipedia en català. Atenció, perquè la llengua catalana dins de l'enciclopèdia digital està en 8è lloc del rànquing amb més articles per llengua. Sí, sí, es diu ràpid, per sobre, doncs, del serbi, de l'armeni o del finès, per exemple.
2: Els 40. Víctor de la Torre.
1: Déu-n'hi-do.

0: A Palma, aquí estava Relvi, aquesta que ja coneixes, eh? Tot un èxit, aquest Tubacin Fat. I ara...
1: Els 40. Tots els èxits, tot l'estiu.
0: Aquí t'aturi, eh? No m'estranya, estàs en ple estiu, és el mood que t'agrada. I a la teva ràdio, doncs, ja hi posem la banda sonora, aquella cançó que t'agrada, que fa pujar el volum de la ràdio i que, a més, tens ganes de saber com es diu. Doncs mira, es diu Dràcula. És el remix que ha fet l'Australia Tame Impala amb la Jenny de les Blackpink. És un fenomen arreu del globus terraqui.

0: Sabrina.
1: Aquí està ella, Sabrina. Però també està Madonna. És número als 40. Això es diu Bring Your Love. És la cançó més important al país. És la cançó que trobes al seu Confessions, a l'últim treball de l'artista, la reina del pop, amb la veu també de la Sabrina Carpenter, una altra destacada, una altra icònica. Per cert, que Madonna, aquest és el seu 19è número a la llista dels 40. El primer va ser amb Material Girl el 1985. Estem al 2026 i torna a ser la dona més important al país.
2: Els 40... Adrià Soler.
1: Per alguna cosa serà que és la reina del pop. Aquí estava amb això que es diu Bring Your Love, història nova. Així comencem al migdia, 12 i 3 minuts. Què tal? Bueno, 12 i 4 ja, eh? A aquesta hora saludant-vos aquí. Gràcies per connectar amb la ràdio número 1 en èxits. Ara aquí, Teddy Swims, el seu Mr. Know It All.

l'estiu també té moments de tranquil·litat, de chilling. Aquí està Bruno Mars, amb una mítica. Que et diguin això, que sempre pots comptar amb alguna persona especial. Sempre val la pena tenir gent al voltant, com deia Bruno Mars, que diguin això de que aquí estic jo pel que faci falta. Aquest Count On Me, una de les boníssimes del Bruno de fa uns anyets, que em venia de gust recuperar en aquest matí, que potser és un dia de platja per tu. I ara, aquí, a la ràdio, el Joan Dausà i el Mama Duixa junts.

0: Gairebé un viatge a les illes del Carib. Aquesta cançó inspirada precisament en aquestes illes fantàstiques. El Ryan Castro, el Capo, van trobar inspiració per crear que això s'anomena la Villa. 12:28 del matí. És el migdia dels 40. Aquí estem, de vacances, al teu costat. Però de vacances estaràs tu. La resta que esteu treballant escoltant la ràdio, a la vostra feina, a les cafeteries, al cotxe, amunt i avall. Mira, ara anem a regalar-vos una de les últimes sorpreses que ens ha regalat, de fet, la Vico. Espero que aquest estiu, com diu ella, trobeu tots el vostre tiramisú, el vostre postre favorit. Aquí està una de les cançons fresquetes d'aquests dies, aquí, als 40.
1: El som és nou.
2: El som és nou.
1: Els 40.

0: és el que arriba en un moment aquí als 40. Manuel Turizo, Alicia Keys, però també estarem una mica més festius amb aquest artista que està a Eivissa. Una mítica del David Guetta. Així sona l'estiu als 40. Tot això, com sempre, aquí connectats amb la ràdio número 1. Et quedes, oi?
1: Subides, bajades, nuevos éxitos. Del 40 al 1 Coca-Cola.
2: Subida más importante en la semana y directa del 26 al 26 arriba para Mr. Know It All, lo último de Teddy Swims. ¿Y cuál será la entrada más fuerte la próxima semana? No te pierdas del 40 al 1 Coca-Cola, el sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: El programa musical más escuchado del fin de semana es del 40 al 1 Coca-Cola.
3: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1.
4: Valorado.
3: Tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
5: El éxito está asegurado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
7: Este regalo te dejará eclipsado. Por compras superiores a 20 euros consigue gratis unas gafas de observación solar certificadas LSP1 valoradas en 1,99€. El 4 y 5 de agosto en hipermercados Carrefour y Carrefour Market.
1: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores. 22 fechas. Un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40. Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de... Neil Mouliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de... Aldi, qué poco cuesta comprar bien. Ecoembes, el poder de la colaboración.
8: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra.
9: Vagis on vagis,
8: la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live. Els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat.
9: Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial.
8: Barcelona, 93.9. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. Són molts anys de grans èxits. De cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història. La que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits.

0: als 40. Els 40, tots els èxits. Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Un 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: Turizaro.
1: Aquí està Manuel Turizo. Un d'aquells que sempre que apareix és sinònim d'estiu. Aquesta és una de les nostres favorites aquests dies. Per cert, que té un treball nou, que es diu Apambichao, que té, per exemple, col·labos amb, per exemple, el Maluma. Un disc que està realment fantàstic per aquests dies de caloreta, de vacances, d'agost. Aquí acompanyem-vos en aquest 4 d'agost ja. La primera d'aquest mes la disfrutem junts i, a més, amb un artista que ja ha anunciat que amb aquest treball que acaba de publicar es prendrà un temps de relax, de vacances.
2: Els 40. Adrià Soler.
1: Aquí està Ariana Grande, ha publicat el seu nou treball que es diu Petal, i aquesta és la primera cançó que presenta. Ariana Grande, Els 40.

0: Això era Tamasu, eh? Nicky Jam, J Balvin. Aquesta, una de les que sonava ara fa uns estiuets. Aquesta hora, un quart de dues de la tarda. En un moment, el Joe, també David Guetta i Alpha Bill amb Eva Max amb una mítica que es diu Forever Young. Però abans, una de les nostres favorites aquest estiu. Som Banda Neon, Buos, Mon DJ, això que s'anomena el ventilador. Una de les peces indiscutibles d'aquest estiu i una de les cançons...
1: 40!
0: Que més ens agraden aquí a la ràdio. És hora de viure l'estiu amb el ventilador.

Aquests dos que ja han aconseguit el lideratge dels 40, aquesta setmana gaudeixen també dels privilegis de ser una de les nostres favorites d'aquest estiu. Són Lola Índigo, Lucho RK, això es diu el Bachatón de la L. I ara, mira, anem a recuperar una cançó mítica d'Alicia Keys, que ara fa uns 25 anyets debutava a la indústria musical. Aquí està una de les destacades.

0: Elvis Crespo, junts en aquesta La Graciosa, una de les fantàstiques d'aquests dies de vacances, en aquest 4 d'agost. Escolteu, que arribarem a les dues. Hora d'anar cap a dinar, ja que ja l'estómac crida, que hem d'anar cap a obrir el tàper a veure què ens toca avui. Demà hi tornem aquí.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Família, sóc Adrià Soler, que acabeu de disfrutar d'aquest dimarts. Demà hi tornem aquí, al migdia, als 40. Disfruteu el dia, disfruteu la tarda i aprofiteu-la. Que vagi bé.

Sabrina, Madonna, què tal, com estàs? Aquest és el nostre número de la setmana. La cançó que es diu Bring Your Love és el number one de la llista de referència del 40 al 1 dins aquest 4 d'agost del 26. Atenció.

0: electrolatinos, sens dubte, Juan Magán, amb aquesta cançó que es diu Ayer la vi en especial, amb la col·laboració d'Omar Montes, que van estar amb nosaltres als 40 Primavera Pop fa unes quantes setmanes a Badalona. Les tenim totes en aquest 4 d'agost, on siguis un baixís de Catalunya, abraçades de l'Adrià Ortega.
1: Els 40. 40. Connecta amb els èxits. 40.

0: des de Salou. Ens podries posar en qualsevol moment la de Dràcula? Ens encantaria perquè estem ara mateix al Bungalop, escoltant-te després de dinar, i seria una bona opció perquè sonés a la ràdio. Moltíssimes gràcies i bon estiu. Gràcies a vosaltres, a la gent que esteu a Salou, terres de Tarragona, Lleida, Girona, Barcelona, o també des d'Andorra. Gràcies per connectar un dia més amb aquesta casa. Som els 40, amb això que es diu Dràcula, clar que sí.
1: La primera i número 1. Els 40.

4, que sóc molt fan d'aquesta cançó i que la vull escoltar encara més i encara més i encara més. Doncs mira, gràcies, Sara. Una abraçada enorme a la gent que esteu ara mateix a la platja, des de qualsevol dels punts de Catalunya, que estiguis estirada o estirat, sobretot amb crema, ok? I també a la piscina, o al cotxe, al gym, o a qualsevol punt de Catalunya que ens sintonitzis. La Morocha i

0: Aquesta és la bachata per excel·lència d'aquestes últimes setmanes i mesos. És el Dardos, és un dels himnes, evidentment, que ha estat número 1 d'aquesta casa dels 40, amb Romeo Santos i Prince Royce al capdavant. Ens acostem a les 3 de la tarda, un dels himnes que estic completament segur que sonarà el proper 15 d'agost, que estarem en camp, Laia Partida i jo mateix, Adrià Ortiga, dins una nova edició, un nou party, els 40, on tour en camp el 15 d'agost. Aquesta cançó sonarà i moltes de les que tenim aquí preparades i a punt des d'ara fins al punt de les 4. Abraçades enormes a l'Adrià Ortega, on siguis, on vagis de Catalunya. Si estàs a la feina, també gràcies per connectar amb aquesta casa. I tranquil, i tranquil·la, perquè ens solidaritzem amb tu, perquè aquí estic també treballant a rima de números 1.
1: Els 40, Adrià Ortega.
2: Hola, esto te interesa.
3: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
2: ¿Y lo del sorteo?
3: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
4: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
5: Carglass cambia, Carglass repara.
6: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
7: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país.
8: Más de 200.000 espectadores, 22 fechas,
7: un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40, Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero, y las actuaciones de Nin Muliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto.
8: Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
7: Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live.
8: Con el patrocinio de BP Ultimate, más kilómetros juntos. Y Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más.
1: Barcelona, 93.9. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten l'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català.

0: jo crec que també sonarà el 15 d'agost en camp. Dins els 40 on tour, una nova aturada, una nova gira preparada i a punt d'aquí a 11 dies a Andorra en camp, en ple a partir d'això mateix Adrià Ortega presentant-te doncs, els 40 on tour, la festa de referència d'aquesta casa amb aquesta cançó que es diu Por un pendejo no se llora i algunes més que tenim preparades i a punt, clar que sí. Abraçades enormes des d'ara fins a les 4 amb el mesó de Teddy Swims. Què tal, com estàs?
1: Hola.
2: Els 40, Adrià

0: Escolto des de Figueres. Aviam si em podries posar la de Patitoa, Dana Mena i Lola Índigo. Li dedico a la meva parella, la Sara. És l'amor de la meva vida. Moltíssimes gràcies si em llegeixes en directe. M'encanta. Els missatges d'amor, sóc totalment fan. Love, love i love.
1: Si és un èxit, 90. Sona als 40. Veus a les...

0: Res, sonen 30 segons, l'hem tingut a sobre de l'escenari fa uns dies a Cubelles i també a Salou dins la gira dels 40. Los 40 Summer Live és ni més ni menys que Leire Martínez amb el nou impacte que es diu Cabeza de Ratón i la tens també dins la nostra llista del 40 al 1. Tota aquesta setmana la pots votar si vols a través de los40.com. La nova de Leire Martínez no para de sonar aquí. Els 40, escolta.
1: Els 40, tots els èxits, tot l'estiu.

que sí, això sembla que serà la graciosa en aquest cas amb Quevedo. Elvis Crespo són aquí, acostant-se a les 4 de la tarda, abraçades enormes de l'Adrià Ortega, amb Vico també amb el seu tiramisú, una de les últimes d'ella, i BL amb el No Tiene Sentido. Ara mateix, una de les que en el seu dia li vaig treure el plàstic, vaig fer un unboxing i la vaig presentar aquí a la ràdio des de fa ja uns quants anys, molts. Te'n recordes aquesta? Natasha Bedingfield, en Written.

0: són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits. Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Que sé que estàs aquí, aquí cerca de mi, que tu eres mi baby.
0: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40, tots els èxits. Els 40.

0: on vagis de Catalunya, si estàs a la piscina, a la platja, al gym, passejant o treballant, com nosaltres aquí a la ràdio, que estem aquí presentant les cançons, però estem treballant. Arriba de números 1. Que vagi bé.
1: Els 40, Adrià Ordóñez.

0: assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: És la unió entre Madonna i Sabrina Carpenter en aquest Bring Your Love, una cançó inclosa en el seu Confession Show, que el va treure el passat 3 de juliol. I feia des del 2005 que no treia cap àlbum. Així comencem una nova tarda d'èxits, en aquest cas d'aquest dimarts 4 d'agost. Què tal, com estàs? En res per aquí? Mira, la bachata o clima tropical de Dani Fernández. Així que jo de tu no desconnectaria.
1: Els 40... Els 40... Pau Garcia.
0: Però abans arriba el batxatón de la L, de la Lola Índigo i el Lucho Recà, que es van conèixer traient-se el carnet a conduir. I mira, doncs ha acabat en aquesta col·laboració tan meravellosa amb la que comencem aquesta tarda de dimarts. Què tal, com estàs? La L, la...

És el Max Navarro amb el seu inigualable, un concursant d'Operació Triunfo de la darrera edició, que ens va presentar aquest inigualable ni més ni menys que els 40 Primavera Pop. O sigui, va sortir de l'acadèmia i ja estava presentant-nos aquest temacle. Igual que els que venen a continuació són Juan Magán i Omar Montes amb el seu Ayer la vi.

És l'Ariana Grande, que acaba de treure un disc que es diu Pearl, i és aquest Hit That I Made You Love Me, que gira ja des de la posició número 25 de la llista. I atenció, perquè el seu representant ha anunciat que a l'acabar la gira, el 2 de setembre, s'allunyarà de la vida pública.

0: sona aquest Human de Cristina Perri, sona aquí als 40. I en res, veiem amb els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce. O també mirem les coses boniques, Beautiful Things del Benson Boone. O també Cake by the Ocean, tot això i més aquí, a la ràdio Líder.
1: Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
2: Que sé que estàs aquí, aquí cerca de mi, que tu eres mi, mi.
1: Els 40, tots els èxits.

0: I és que quin mal que fan els dardos. Així ho reiteraven els reis de la bachata, Romeo Santos i Prince Royce, des de la 17a posició de la llista més important de tot el país. I en res, obrim l'hora de les 5, una nova hora amb Por un pendejo no se llora del Manuel Turizo, també Love Me Not o Counting Stars. Va, no desconnectis d'aquesta tarda d'èxits de dimarts 4 d'agost ja, eh?
1: Els 40. Pau García. Oh.

Que ves, que por un pendejo no se llora, salut mi reina, del Manuel Turizo, que aquest any ha tret un disc que es diu Apam Bichao, amb col·laboracions ni més ni menys que amb Maluma. Així comencem una nova hora d'èxits aquí als 40 amb Harry Styles, amb el seu As It Was, Nexo 01, Me Acuerdo de Ti, o ara amb una candidata entrant en llista, és la Raven Lanay, amb això que es diu Love Me Not.

0: Són els One Republic amb el seu Counting Stars, que aquest mes d'abril van treure un nou senzill que es diu Need Your Love, i també van passar per Madrid al juny i van versionar ni més ni menys que a Rosalia o també a la Beyoncé. I ara arriba el Marcos amb el seu Festuc, que està de gira per Catalunya i ho peta moltíssim amb aquest temacle que també va sonar la nostra gira d'estiu als 40 Summer Lives, tant a Salou com a Cubelles.
1: Als 40... Pau García.

0: Que sona la unió entre Tame Impala i Jenny en aquest Dràcula. I Jenny ha dit que la seva col·laboració somiada és ni més ni menys que amb la Rosalía. Ara arriba per aquí el Leiva amb el seu Terriblemente Cruel i entres per aquí l'Aitana amb el seu Superestrella.
1: Només èxits pop. Els 40.

0: Que bé sonar la veu d'Ed Sheeran en aquest Thinking Out Loud, sonant en aquesta tarda de dimarts. I ara ens veiem amb el Quevedo i l'Elvis Crespo i això que es diu La Graciosa, sonant aquí. O també la bitxota, la Karol G amb el seu Si antes te hubiera conocido. Tot això i més aquí, als 40. I atenció, perquè si voleu viure una aventura emocionant en família aquest estiu, heu d'anar a PortAventura Park. La nova atracció Macamano Jungle Trek és un camí ple d'aventures amb ponts penjants, túnels de corda, cabanes i tobogans enmig de la Polinèsia. I avui us donem l'oportunitat d'anar-hi, si truqueu ara, al 933-44-14. Aquest truqui més ràpid s'emporta les entrades perquè pugueu explorar la selva amb tota la família. Només a PortAventura World.
1: Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
2: Nada.

0: una sabrosa.
1: És la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, amb la que avui m'acomiado. Per cert, encara no tenim guanyador per PortAventura, així que si les vols, les entrades, doncs has de trucar al 933-44-14-13. Repeteixo, 933-44-14-13. I ara, doncs, et deixo amb el José Vicenç, que et segueix punxant molt més. Jo torno demà, des de les 4 fins a les 6. Adéu, que vagi molt bé.
2: Els 40. Pau García.

0: Barcelona, 93.9.
1: Preparat per viure l'experiència que tothom vol provar? A Alfa 5 t'esperen reptes immersius, jocs interactius, tecnologia d'última generació i diversió sense límits. Amb l'entrada anticipada 20% de descompte. Alfa 5, el joc ha canviat. Reserva ara.
2: En Hipojagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio estelar de 135 por 190, antes 179 euros, ahora por solo 159 euros. Ven a tu tienda Hipojagán más cercana o compra online en hipojagán.com.
3: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clínicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
4: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
6: Ben 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
6: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. Si és un èxit, sona als 40.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Rai 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. Els 40, el millor del pop.

0: Ecotips, los 40. ¿Sabías que cada año 8 millones de toneladas de plástico terminan en el océano? Reduce, reutiliza y recicla. Tu acción marca la diferencia. El eco de los 40.
1: Barcelona, 93.9. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.
2: Ja comença a fer-se clar.